0: Bona vesprada. Agents de la Policia Nacional han detingut a València tres persones, dos homes i una dona, per la sostracció d'una menor acabada de nàixer. Els arrestats són els pares i l'abuelo de la bebè, ja que els progenitors van fugir de l'hospital en el qual la mare havia donat a llum, sent per això ajudats per l'abuelo i coneixedors de que l'acabada de nàixer anava a ser tutelada per la Conselleria de Serveis Socials de la Generalitat. Als pares se'ls imputa, a més, un delicte d'estafa i a la mare d'usurpació d'estat civil. Al pare ja li costava una reclamació judicial per al seu ingrés a la presó per altres fets. I a Sindaun ha reunit a 11.000 ja signatures de suport ciutadà per aportar a les Corts la tramitació d'una proposició d'iniciativa legislativa popular amb l'objectiu de la creació d'una llei d'unitat d'atenció sanitària integral per a persones amb síndrome de Down, un servei públic especialitzat i multidisciplinari integrat en el sistema valencià de salut que garantisca una cobertura mèdica adaptada al llarg de tot el cicle vital. L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha avançat avui que la Junta de Govern local acordarà el divendres iniciar accions judicials sobre els possibles responsables de l'incendi forestal en el Saler. Acaba de donar per extingir ja i ha reclamat endurir les penes als piromans.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: Ya estamos de vuelta aquí en Más de Uno Saforba y Digna y vamos con el primer tema que les comentaba al comienzo del programa, en la entradilla. Y es que Gandía organiza un año más la fiesta de Pisant Andrés Estellés. Y la organiza con una cena, con una cena y también con la proyección del documental Serás per sempre. Vamos a escuchar a los diferentes protagonistas, primero en este caso a la concejala de Política Lingüística, Esther Sapena. Después escucharemos a Josep Lluís Roig, después Josep Acosta y por último a Guillermina Delgado, que son los diferentes protagonistas que hablaban en esa rueda de prensa. ¡Vamos allá!
1: En la que un any més venim a explicar-vos doncs, tot allò que les diferents entitats que avui formen part d'aquesta roda de premsa any rere any celebrem entorn a el nostre benvolgut Estellés. I bueno, avui m'acompanya Josep Lluís Roig com a president de l'associació Saforíssim, Societat Literària, també Josep Acosta com a representant de la Fundació del Casal Jaume I, Acció Cultural del País València, i Guillermina Delgado en representació d'Escola Valenciana. Moltíssimes gràcies per la vostra implicació any rere any i per estar avui en aquesta roda de premsa. I bé, nosaltres des de l'Ajuntament de Gandia, des del Departament de Política Lingüística i des de l'Agència Municipal de Promoció del Valencià, a Viva Gandia, doncs volem continuar contribuint a fer que el valencià siga una llengua viva, que estiga present en tots els àmbits i també en la cultura, en la literatura i en les activitats que compartim amb la ciutadania. Estellés és, sens dubte, una de les grans veus literàries valenciana, contemporània, però és també un poeta que està avui viu, perquè de tot allò que parla, doncs, crec que són temes que ens afecten, són temes tan universals com l'amor, la mort, la vida, la quotidianitat, els carrers, que el que volíem és portar-lo al carrer en aquest tipus d'esdeveniments que fem cada any. El que volem és apropar al poeta a la ciutadania, que la ciutadania participe de les activitats, que la poesia s'òbriga a tots i totes, i la veritat que venen seguint festes que cada vegada enriquim més entre tots, que cada vegada crec que la ciutadania acull amb més il·lusió i amb més participació, i la veritat que poder continuar contribuint a aquesta festa siga cada any més gran, doncs és una prioritat d'aquest Ajuntament. I bé, enguany comunicar que la festa sopar Estellés Gandia es realitzarà el dijous 10 de setembre a les 8 hores en la plaça Major. Després ja els meus companys donaran més dades d'aquest esdeveniment, però com a novetat sí que volien informar a la ciutadania que des de l'Agència Viva vos hem preparat un documental, el documental és Seràs per sempre, per tal d'ampliar un poc la proposta al voltant de la celebració d'Estellés. I bueno, serà la projecció, es realitzarà el dimecres 23 de setembre a les 7 de la vesprada en el Teatre Serrano. L'entrada és lliure, com el cinema en valencià quan el fem també el fem així, fins a completar l'aforament. I bueno, és un documental dirigit per Francesc Felipe que fa un recorregut per la vida del poeta i també pel seu llegat literari i cultural. És una peça que compta amb diferents veus vinculades tant a la cultura valenciana i a la difusió de l'obra d'Estellés, entre ells Pau Alabajos, cantautor i guionista del documental, Osenia Mulayali, periodista i activista cultural, que a més amenitzarà la projecció. Bueno, convidar a tota la ciutadania a participar tant dels esdeveniments del dia 17 com d'aquest documental, perquè pensem que serà molt enriquidor.
2: Només recordar que la festa Estellés naix perquè Josep Lozano, ja el 2010, va anar a Escòcia i va veure que feien al voltant de Robert Burns, un poeta escocès, feien un acte festiu, no? I a ell li va agradar la idea i va decidir intentar traspassar-la a les nostres terres. I com que Estellés és un poeta justetet que té molts registres, però un dels que té magnífic és aquesta apel·lació directa, aquest llenguatge del poble que reconeixem en certa facilitat, la veritat és que va tindre molt d'èxit i s'ha escampat per tot el país I per tot l'àmbit lingüístic, la qual cosa és motiu d'alegria. Per tant, la nostra intenció en realitat és tant homenatjar el poeta com la llengua del poeta des dels seus versos. Per tant, el que es fa és un micro obert on la gent pot triar un poema de Vicent Andrés Estellés i llegir-lo, i també posar música, donar l'opció de deixar festa popular, pues, si després hi ha sopars, si després hi ha activitats diverses. Però sobretot és això, que llegim el poeta, triar versos d'ell, i per evitar repeticions innecessàries, si voleu guardar-vos un poema, aquests que vulgueu llegir, és enviar un correu a saforissims@gmail.com dient el poema que aneu a llegir. Si no, pot passar-se allí, clar, algú davant llegirà el mateix poema, que tampoc passa res. Però que si voleu, per evitar repeticions, és convenient. I ja està, que intentem buscar, era la proposta, poemes que ens recorden d'Estellers, que d'alguna manera ens recorden a aquest àmbit de Gandia, de la Safor, perquè Estellers en alguns versos sí que cita literalment Gandia, tal, però en altres està descrivint un paisatge tal, que és el nostre, no? Per tant, d'això, no? Jo m'he sentit reflectit en el paisatge, en l'ambient d'este poema. Però que si algú decidís que vol llegir una altra cosa, també no passa res, evidentment. I per acabar, només agrair a l'Ajuntament de Gandia, Política Lingüística, a Viva, això, la feina que fan i que ens ajuda a nosaltres a poder fer coses, i també, evidentment, a Acció Cultural del País Valencià, a Escola Valenciana, i molt especialment, no? Però hi ha tres àmbits que s'interessen per la nostra cultura, la nostra llengua, i per fer-la viva i fer-la de tots, que al final és això. Estellers és la veu de tots, i celebrem que estem vius i que continuem ahí.
3: Des d'Acció Cultural del País Valencià també estem molt contents de continuar treballant amb els companys de Saforíssims i, bueno, amb Escola Valenciana, és que ja ho fèiem, amb els sopars Estellers i, per descomptat, amb tot el suport que sempre ens ofereix la Regidoria de Política Lingüística. Com dia Josep Lluís, els sopars Estellers començaren allà cap al 2010 i és cert que es fan en tot l'àmbit lingüístic, perquè a més la Federació Llull, que té les tres entitats, Acció Cultural, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear, fan sopars Estellers en el seu territori i fan una connexió el dia 10 a la mateixa hora que fem nosaltres el sopar Estellers. Per a nosaltres, doncs, com comentava, crec que va ser un encert quan fa 3 o 4 anys decidirem juntar la Festa Estellers i el Sopar Estellers, perquè va ser una manera de traure-la a la plaça, no? Que és el lloc del poeta del poble, que era Estellers. Enguany, a més del recital de micro obert i el sopar popular que fem a la plaça, l'actuació musical que ens acompanyarà serà la d'Andreu Valor. Andreu Valor és un dels nostres cantautors que més ha versionat a Estellers i que, a més, s'implica moltíssim en aquestes festes, perquè també és un artista a peu de carrer.
4: A veure, nosaltres, jo des d'Escola Valenciana i més concretament des de la coordinadora Safor Valldigna per Valencià, vos parlaré, vos convidaré. Quan s'acabe el recital i l'actuació, compartirem el sopar de Cabasset a la plaça Major. Per què? Volem reivindicar aquesta dimensió de trobada, de compartir i sobretot de fer poble. És l'objectiu, la voluntat d'aquest sopar Estellers, combinar la música, la poesia, la gastronomia i convertir aquest homenatge del poeta en una trobada compartida, oberta i popular. Aleshores, finalment, volem convidar-vos a tothom per participar-hi. No cal ser especialista en poesia, cal simplement conèixer l'obra d'Estellers, sinó tindre el gust de poder llegir algun dels seus poemes. Només cal tindre ganes de viure, de vindre, d'escoltar, de viure la poesia, de llegir, compartir i celebrar, sobretot, la nostra llengua compartida.
0: Pues ya lo saben, estas son todas las actividades que proponen con motivo de la festa de Vicent Andrés Estellés, que llega como cada año a la ciudad de Gandía. Nos vamos a publicidad y les comentamos que es el proyecto Eden Blue.
5: Más de uno. Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
6: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós amb fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
7: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wifi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del Pack Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wifi. Llama al 635-30-30-30. Hola Wifi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
8: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
5: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor. Más de uno.
0: ...12:48, seguimos aquí en Más de Uno Safor Vallmitjana, a nivel local, en la comarca de la Safor. Gandía elige un proyecto innovador que transforma el agua del mar en agua dulce para el noveno certamen nacional Impulso Emprende. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, recibía, en este caso ayer, en el Ayuntamiento de Gandía, al director del proyecto Eden Blue, que se llama Mario Ribelles. Este proyecto es el que representará a la ciudad de Gandía en la novena edición del certamen Impulso Emprende, que se va a celebrar el próximo 30 de septiembre en Terrassa. Vamos a escuchar primero al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, y después, como digo, al director del proyecto, Mario Ribelles.
9: Bueno, Gandía com a ciutat de la ciència i de la innovació torna a estar ben representada en la red Impulso enguany. D'entre 11 candidatures, el projecte que lidera Mario Ribelles com a emprenedor, Eden Blue, que planteja alternatives de desalinització que crec que cal tindre en compte en un moment on la importància d'optimitzar recursos, sobretot un no tan valuós com l'aigua, cobra especial transcendència per a ciutats que ens preparem per al futur. Per això jo crec que projectes com el de l'ambició i el talent que Mario i el seu equip representen donen una bona imatge del que suposa Gandia. Per això és tan important que bons projectes com el seu estiguin representats en la trobada de ciutats que se farà, com tots els anys, en un punt d'Espanya on estarem de nou ben representats. Per què? Fonamentalment per dues raons. La primera, per la importància del talent que tenim ací. Ve de la transferència del coneixement, ve d'haver tingut un campus universitari, d'haver cultivat amb equips d'investigació solucions ambicioses i pioneres a reptes del present i del futur de les ciutats, i per una altra part, no només per aquesta incorporació del talent que som capaços de retindre així, de fer que així se quede, sinó també per un ecosistema productiu, ambiciós, acadèmic, on estan el campus de la universitat, on estan les empreses de la nostra ciutat i de la nostra comarca, i on la unió de la universitat, del coneixement, de l'empresa i del talent fan que puguem exportar i puguem referenciar-nos per projectes que donen solucions òptimes i tan pioneres com les que planteja EdenBlue, que ja dic que ha superat un procés on hi havia altres 11 candidatures d'una ambició pareguda i d'un talent similar. Així és que jo vull felicitar a Mario i al seu equip, però també a les nostres empreses, a Arihub, al Departament d'Economia i d'Empresa de l'Ajuntament, al campus de la universitat, d'on ve sobretot el talent investigador que s'aplica a este projecte, i felicitar-nos perquè aquesta ambició de ciutat en referència com un pol de coneixement i d'economia que transcendeix fronteres.
10: Estamos encantados de nuevo y muy agradecidos a Gandía por reconocer este proyecto y por permitirnos representar la ciudad de Gandía en un evento tan importante como va a ser de Terrassa. Y creemos que sí, como has dicho, este proyecto tiene muchísimo futuro para la ciudad, tiene muchísima promesa. Yo creo que también puede demostrar esa otra faceta de Gandía, que apuesta por la innovación, que apuesta por un futuro digamos más sostenible, y también que apuesta por el estudiantado y por los jóvenes emprendedores. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, y vamos a hacer todo lo que sea posible porque este proyecto esté a la altura del reconocimiento que se nos ha otorgado.
5: Más de uno.
11: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 Horas te ofrece la noticia saludable del día.
0: Cuatro espacios de tu casa sin teléfonos móviles. Mapa de no uso para adolescentes y adultos. El móvil como una extensión de su cuerpo, el móvil siempre con él o ella, en su habitación, en el cuarto de baño, en el salón. Brilla mientras desayuna, come, cena, ve la televisión, estudia, hace sus necesidades. La sensibilidad sobre el mal uso del smartphone se expande porque son conocidos sus efectos nocivos en menores. De ahí las prohibiciones o restricciones en el colegio o en el instituto. Y en casa, quizá convenga recordar algunos límites aconsejables. Por eso, este mapa, un mapa de no uso. Mirar el teléfono móvil en la cama antes de dormir perjudica el descanso. Usar el móvil en el cuarto de baño arriesga una evacuación saludable. Usarlo en pleno estudio o incluso tenerlo en la mesa al alcance torpedea la concentración. Usarlo mientras dura el almuerzo en familia obstaculiza la comunicación. Cuatro supuestos muy generalizados en la actualidad. Cuatro lugares de la vivienda. Los y las adolescentes pasan mucho tiempo frente a las pantallas de sus teléfonos. Se suceden los informes que lo advierten. Por eso este mapa no es solo para ellos y ellas. A ese padre o madre, a la población adulta en general, que se pone a hacer scroll tras acostarse, antes de apagar la luz, también les interesa. Para su configuración, F Salud ha contado con la aportación del psicólogo sanitario en el Instituto Centa, Alfonso Méndez. Esto es lo que nos ha contado. La cama. Una premisa antes de entrar en los porqués de lo perjudicial que es usar el móvil antes de dormir, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Dice Méndez, puede interferir significativamente en el descanso. Dos razones. La primera, la luz azul emitida por las pantallas retrasa la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, haciendo que conciliar sea más difícil. Segundo, el contenido que se consume, ya sean redes sociales, vídeos o mensajes, mantiene el cerebro en estado de alerta y lo estimula emocionalmente, lo que dificulta la desconexión necesaria antes de dormir. Para un adolescente, apostilla el psicólogo, la sobreestimulación es más acusada porque el cerebro está en pleno desarrollo y resulta más sensible a los estímulos digitales. La mesa de estudio o de trabajo. Un examen, toca estudiar, toca estar concentrado, el móvil no ayuda. Un informe sobre los objetivos del departamento de la empresa, toca trabajar, toca concentración, el móvil no es buen aliado aquí. Según destaca Méndez, no ya usar el teléfono, sino tenerlo al alcance de la mano. Mientras estudias o trabajas, reduce notablemente la capacidad de concentración, incluso cuando no se utiliza de forma continua.
12: La simple presencia del dispositivo o la expectativa de recibir notificaciones genera distracciones cognitivas muy perjudiciales, porque además de interferir con la tarea, amplifica sentimientos de baja autoeficacia. Profundiza el especialista, quien puntualiza que cada interrupción implica un esfuerzo adicional para retomar la atención y reorganizar la información, lo que disminuye la eficiencia. Otro inciso fundamental dirigido a la adolescencia, como aún están desarrollando su autocontrol y hábitos de estudio, mantener el móvil fuera del alcance favorece una mayor inmersión en la tarea y un aprendizaje más profundo. La mesa comedor. Destaca Méndez que comer y cenar en familia tiene un valor psicológico y emocional importante, entre otros motivos porque estos momentos fortalecen los lazos afectivos, fomentan la comunicación y ofrecen un espacio para compartir experiencias cotidianas. El móvil, en un paisaje así, no pinta nada. Cuando el móvil está presente, la atención se dispersa y se pierde la oportunidad de conexión real entre los miembros del hogar. Dejarlo en el bolsillo es una opción, pero no la idónea. Dejar los dispositivos fuera de la mesa no solo mejora la calidad de la convivencia, sino que también ayuda a crear un ambiente de respeto, escucha y presencia. Sentencia el profesional. El inodoro. Las razones que aconsejan evitar el uso y contemplación del móvil mientras te sientas en el váter son de otro cariz. Hace unas semanas, EFE Salud publicaba los consejos del jefe de la unidad de proctología avanzada del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla, Fernando de la Portilla, quien indicaba que permanecer en el inodoro más de 10 minutos aumenta la presión sobre las venas rectales y anales. No es algo saludable porque puede provocar la aparición de hemorroides, el desarrollo de prolapso rectal o disfunción del suelo pélvico, añade. Por si fuera poco, sostiene el médico, permanecer sentado en el inodoro causa estancamiento venoso, es decir, dificulta el retorno sanguíneo. ¿Y dónde está la influencia del móvil? Pues en la distracción. Uno mira y mira ese vídeo, ese reel, ese post. Uno se pone a chatear y los 10 minutos se superan en un visto y no visto.
11: Ortopedia Farmacia del Paseo 24 Horas les ha ofrecido la noticia saludable del día.
5: Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 10 de setembre i com cada dijous en este programa parlem de música, d'aixòs artistes que en algun moment pues, ens visiten i xafen la terreta a la Comunitat Valenciana per a fer-nos gaudir amb la seva música. De seguida els descobrim amb qui parlem avui, amb el nostre company Javi Mendigacha, però és que també parlarem de festes i és que molts dels nostres municipis es troben submergits en les seues festes populars, patronals. És el cas de Sueca, que ja du des de finals d'agost de festes i encara queda, bé, tot el que queda de setmana i alguns dies més de festa. Així que farem una connexió amb l'Ajuntament, amb el seu alcalde, per a que ens conte els detalls. Parlarem també d'un esdeveniment que va tindre lloc ahir a València, el 75 aniversari dels Premis Planeta. Serà prompte eixa gala d'entrega i de descobrir qui serà el pròxim Premi Planeta i el finalista, però nosaltres ahir poguerem descobrir un xicotet tast del que està sent este 75 aniversari, una fita per a celebrar. Així que anem de seguida amb tot això. Primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Primer, comentem els principals temes d'actualitat. Informació, conta'ns.
2: Bé, pues, l'endemà de que l'administració de Donald Trump criticara a fora el Musafes per la seva aliança amb la xinesa Geely, la Generalitat este matí el que ha fet és eixir en defensa de la planta de la Ribera. Recorden que aquest acord va permetre garantir la viabilitat futura de la factoria automobilística. Orgullosíssim d'aquest pacte, ha assegurat sentir-se el president Juan Fran Pérez Llorca, que ha tornat a reivindicar l'acord entre Ford i Geely per la seva importància, ha dit, econòmica i ocupacional per a la nostra comunitat.
3: Yo estoy orgullosísimo de que hayamos podido garantizar el futuro de una industria tan importante y tan emblemática en la comunidad como Ford. Además, para poder llegar a ese acuerdo que ha llegado Ford y Geely, nos hemos involucrado las administraciones. Hemos asumido unos gastos importantes para garantizar que ese proyecto viese la luz.
2: Precisament en Ford, el Musafes, el seu sindicat majoritari, UGT, també ha demanat a la direcció de la firma que no es deixi influir per les crítiques del govern de Donald Trump i es centra en la negociació de l'acord de 2030. Així ho ha manifestat este matí José Luis Parra, secretari general de UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera molt positiva la proposta final presentada este mateix matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu. Tant UGT com STM, un altre dels sindicats de Ford, han indicat que van estudiar esta proposta, que inclueix entre elles millores salarials amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford al Musafes. I avui també el president del govern, Begoña, Pedro Sánchez, ha estat així a la Comunitat Valenciana, ha posat en valor la importància d'invertir en investigació, ciència i tecnologia durant la seva visita a ells, a l'empresa aeroespacial PLD Space. L'empresa, per la seva banda, ha avançat que ja està treballant en el desenvolupament del pròxim coet a l'espai, el Miura 9. Segons Sánchez, gràcies al treball investigador d'esta empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i també a l'espai. Una visita que el president de la Generalitat, que Juan Fran Pérez Llorca, espera, la visita de Sánchez, que servisca per a que este se n'adone de lo maltractada, dit, que està la comunitat i en especial la província de València, especialment a nivell de finançament. I parlant d'Alacant, el Ministeri de Cultura ha mantès i manté encara una reunió amb les comunitats autònomes i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per abordar la seguretat en els museus. Després, recordem, dels robatoris perpetrats enguany en el Museu de Villena, Alacant, i també en els museus de Badajoz i d'Albacete. En el cas concret de Villena, el seu alcalde, Fulgencio Cerdán, ja va demanar esta passada setmana revisar aquests protocols de seguretat en tots els museus a nivell europeu. I contarem també en els nostres informatius, parlarem d'eixa tornada al col·le, eixa inici de curs escolar que, per exemple, en alguns col·legis com ara l'Institut Albereda d'Utiel ha començat en aules prefabricades quasi dos anys després de la Dana i que deixarà greument danyat l'edifici. 400 alumnes continuen fora d'aquest institut i ho fan perquè hi ha problemes bàsics com ara als banys o també a internet. I parlarem també de avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i els experts insisteixen en la importància de parlar d'esta realitat i visibilitzar-la de manera oberta i responsable.
1: Doncs, Amparo, estes són algunes de les notícies de les quals ens fem ressò avui a aquestes hores, però ja saben els nostres oients, a les 7:20 a la Brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Exacte. Ampliem tots estos temes i molt més. Gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Ja saben, així en esta sintonia xerrem de tot un poc d'informació, d'actualitat, també d'entreteniment, i bé, tot el que tenim preparat per avui fins a les 3 és precisament això, per acompanyar-los i que ens acompanyen en tot el que tenim que contar-los. Ara, escolten.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: I sona l'ambient, Andrea, més festiu,
4: més de poble,
1: més de coets i més de festa, perquè municipis sí. com Sueca encara tenen per endavant uns dies molt intensos de festa, gastronomia, tradició, després de més de 2 setmanes de programació, que es diu ràpid, però és un gran treball que hi ha darrere, sí. les festes majors encaren ara ja a la recta final, amb coses molt interessants, ahir a la capital de la Ribera Baixa, amb la mirada posada en un dels grans esdeveniments a la localitat, que és el concurs internacional de paella valenciana de Sueca.
4: Sí, conegut per tot el món, com el seu propi nom indica, una cita que aquest diumenge celebrarà la seva 65a edició i tornarà a convertir Sueca en punt de trobada per als amants de la paella i de la gastronomia valenciana. Així que ens conta més detalls, com no, l'alcalde de Sueca, Julián Sáez. Alcalde, bona vesprada.
1: Benvingut.
5: Bona vesprada, Begoña, bona vesprada, Andrea, com esteu?
4: Pues molt bé, desitjant conèixer un poquet més sobre aquestes festes que encara duren,
1: Encara, i si hi ha gent que no ha anat, ara ens anem a donar molts motius, alcalde, per a que vagin, perquè, bé, com són estos últims dies de les festes majors de Sueca, sobretot, quin balanç fem dels dies que porteu de festa fins ara i què és el que queda, contents?
5: Sí que duren, sí. De fet, portem de festa des del 28 d'agost, que començarem els primers actes, i acabem el dia 13, este diumenge, amb eixe concurs internacional de paella valenciana, però és que després, la setmana següent, tenim la mostra internacional de MIM del 17 al 20 de setembre. Per tant, pràcticament 3 setmanes intenses de propostes per a tot tipus de públic, i el que més contents estem és, per una part, que l'horatge mos està respectant, s'ha pogut celebrar tot fins ara, no hem hagut d'ajornar res ni de suspendre res, i per altra banda, la participació està sent massiva, no? I estem molt contents de veure que en cada acte, en cada carrer, en cada plaça, en cada recinte, estan anant centenars, inclús en alguns casos milers de persones, i això sempre és motiu de satisfacció perquè darrere n'hi ha molt de treball durant tot l'any.
4: Alcalde, ens adelantem un poquet cap a aquest concurs del que tenim moltes ganes, aquest concurs internacional de paella valenciana, que ja és tota una referència, i en ell no només trobem els millors restaurants de la terreta, de la comunitat, també establiments de Japó, de Turquia, de Mèxic, i quantitat de cuiners de tot arreu. Com arriba aquesta edició i què ens pot contar d'aixòs participants?
5: Pues avui celebrem l'edició número 65 ja del nostre concurs internacional de paella valenciana. 65 anys, que no per això s'ha jubilat el concurs, ni molt menys, tot el contrari. Agafa més força que mai. Enguany, per segon any consecutiu, tornem a tindre participació dels 5 continents, que no és fàcil tindre països de 5 continents eixe dia si a Sueca, cuinant el plat més universal que tenim els valencians, que és la paella, no? Però respectant sobretot els ingredients de la recepta oficial, no? La recepta oficial del concurs, que és el més important. Nosaltres, un dels motius, una de les raons de ser d'este certamen és precisament això, que defensem la paella com a tal, no? Amb els seus ingredients oficials, amb aquests productes de la terra, i això per a nosaltres, veure que venen cuiners de tot el món, fins a 40 restaurants a participar el diumenge, tots a cuinar la paella com cal, com toca, com la cuinem els valencians, per a nosaltres és el major orgull, no? Sempre ho diguem, és el concurs de gà dels dedicats a la cuina arrossera de tota Espanya, i el diumenge tornarem a veure qui cuina la considerada millor paella del món.
1: Clar que sí. La gent que s'estiga preguntant, si nosaltres anem a Sueca, que volem veure, no?, que es cull, i mai millor dit, pues, allí en este concurs internacional de paella valenciana de Sueca, on acudir? No sé si també serà alguna degustació, si la gent podrà provar aquestes paelles, com serà?
5: Sí, a veure, és un cap de setmana tot entorn a l'arròs, no? A banda de lo que és el diumenge, el concurs en si, que començarà migdia en el parc de l'estació, allí se cuinaran les 40 paelles del certamen, no? Del, que participaran en el concurs. A banda, des de divendres de vesprada, tindrem en marxa Fira Arròs. Fira Arròs és una fira gastronòmica de tapes, de degustacions, no?, de productes de tot tipus, però principalment entorn a l'arròs. I bé, l'ambient que se genera allí en el parc de l'estació és molt xulo, perquè també hi ha activitats paral·leles, concerteix de música, hi ha moltes cosetes que fan un atractiu des de divendres fins diumenge. Per tant, el certamen és diumenge, que bo, jo convide a tota l'audiència que està escoltant-nos de la província de València, d'Alacant, de Castelló, que si no han vingut mai, una vegada en la vida almenys, han de vindre a Sueca a veure el concurs, i després se poden quedar a dinar per així, per la plaça de la Junta, de l'estació, perquè tenim ixe Fira Arròs, tenim una dotzena de puestos, no?, d'establiments de tot tipus, de bars, de restaurants, de forns, de tot tipus d'establiments, i la veritat és que és 100% recomanable, ja si l'horatge acompanya, millor que millor.
1: Clar que sí, segur que sí.
4: I obrim també, Julián, un altre meló no menys important, ixe MIM, ixe 36 Mostra Internacional de MIM a Sueca, del 17 al 20 de setembre. No sé si ens pot contar un poquet les sorpreses que han preparat per a este any.
5: Pues sí, el MIM, pues cada any, quan passa festes que pareix que ja ha passat tot, no. De seguida ve el MIM, que és una altra de les coses que, com he dit abans en el concurs de paelles, el MIM també, si no ha vingut ningú mai a veure'l, jo ho recomano 100%, no? I segur que repeteix. En guany tenim 20 companyies, tenim 45 funcions en total, tenim espectacles que s'estrenen per primera vegada a l'estat espanyol, tenim molts carrers, moltes places de Sueca. En guany, com a novetat, tenim més MIM al carrer que mai, més propostes itinerants pels carrers de Sueca, que vas passejant-te per Sueca i te'ls vas trobant com de sorpresa, no? I això és el que la gent ens demanava i el que hem fet en guany, no? Apostar més per el MIM de carrer, sense deixar de costat aquests muntatges, aquests espectacles de sala, no?, que també en seguida, quan traus les entrades a la venda, volen. Per tant, del 17 al 20, Mostra Internacional de MIM, tenim en les nostres xarxes socials, podeu consultar totes les companyies que venen, i ja vos dic, són uns dies de màgia i del millor teatre gestual a Sueca.
1: Pues com veieu, per a tots aquells que no coneixíeu una miqueta del que passa a la Fira i Festes de Sueca, com deia l'alcalde, des del 28 d'agost fins al 20 de setembre, eixa gran programació, nosaltres hem destacat algunes cosetes de les més importants, però si volen anar en qualsevol moment, sempre hi haurà ambient i sempre hi haurà alguna cosa que fer, i a més per a tots els públics, concerts, activitats per als menuts, les típiques verbenes. En definitiva, i com deia l'alcalde Julián Sáez, si no han anat mai a Sueca, han de fer-ho enguany i han de deixar-se caure per a gaudir del municipi, de les seues tradicions i d'esta festa que segueix omplint els nostres carrers ara a setembre i que a nosaltres ens encanta, veritat, Andrea?
4: Clar que sí.
1: Així que, alcalde, a seguir gaudint i enhorabona per tot aquest treball aconseguit.
5: Moltíssimes gràcies, Begoña i Andrea, per vostre interès, no?, per donar a conèixer les nostres festes de Sueca, tot el que preparem amb molta il·lusió durant tot l'any, i que sense públic, sense aquesta complicitat de l'espectador o del públic en general, no tindrien sentit les festes. Així que torne a reiterar aquesta invitació a tot el món perquè vinga a descobrir Sueca, que de segur que repeteix.
1: De segur que sí. Una abraçada, alcalde. Adeu.
5: Una abraçada, adeu.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: 75 anys d'històries, d'escriptors i sobretot de lectors. El Premi Planeta celebra 3/4 de segle i ho ha fet també a València, on ahir de vesprada l'Ajuntament va acollir un acte commemoratiu amb la literatura com a gran protagonista. 200 convidats participaren en una trobada que va reunir autoritats, representants del món empresarial i cultural i personalitats de la societat civil valenciana. L'acte va estar presidit per l'alcaldessa de València, Maria José Català, i pel president del grup Planeta i Altres Media, José Creueras, i a Màxim Huerta com a mestre de cerimònies. Però per damunt de tot, eixa vesprada a la d'ahir, es va parlar de llibres i d'un premi que des de 1952 ha anat canviant amb els temps sense perdre el seu objectiu inicial. L'alcaldessa Maria José Català volia posar en valor una trajectòria que va començar amb Juan José Mira i que arriba fins a l'actualitat amb Juan del Val. 3/4 de segle en què, més enllà de premiar una novel·la, el gran èxit ha estat aconseguir que milers de persones volgueren llegir-la. L'Ajuntament, precisament, va voler fer visible l'aniversari també des de l'exterior. Ahir de vesprada nit, la façana del consistori es va il·luminar de blau, el color corporatiu del grup Planeta. Una alcaldessa anfitriona d'un esdeveniment per al qual estava molt satisfeta.
1: Ganadores, finalistas, nombres, estilos y generaciones diferentes. Pero todos tienen algo en común. Un día decidieron sentarse frente a una página en blanco y confiar en una historia. Y eso es algo extraordinariamente valioso. Creer en talentos significa precisamente creer en aquello que todavía no conocemos. Significa abrir una puerta a quien tiene algo que decir, aunque todavía no sepamos cómo va a emocionarnos. Y en eso creo que el Premio Planeta y Valencia tienen mucho en común. Por eso me atrevo a decir, querido Pepe, que hoy esta celebración llega a la ciudad apropiada. Y además es que me siento especialmente emocionada por eso.
0: Y precisament José Creueras, el president del grup Planeta i Altres Media, recordava l'esperit amb què José Manuel Lara Hernández va impulsar el premi, fomentar la lectura i la creativitat literària. Les xifres expliquen la magnitud que ha assolit el guardó. Al llarg d'estos 75 anys s'han presentat unes 30.000 novel·les i el Premi Planeta ha arribat a 47 milions de lectors. Darrere de cada manuscrit hi ha una història molt personal, la de milers d'escriptors que han treballat durant mesos o anys en solitari, esperant que algú els descobrirà la seva obra.
2: El crecimiento sin propósito no tiene sentido. Y nosotros siempre celebraremos esto que celebramos aquí los 75 años, el 15 de octubre, para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide que el proyecto empresarial tiene un componente de responsabilidad, tiene un componente de ilusión y tiene un componente de compromiso. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.
0: Un dels qui ho va aconseguir és Javier Sierra, guanyador del Premi Planeta l'any 2017.
3: El Premio Planeta no solo me ha cambiado la vida a mí, ha cambiado la vida de otros 74 autores en los 75 años de galardón. Y lo ha hecho porque ha proyectado una historia que estaba en nuestros escritorios a las retinas de millones de lectores. Y eso no hay muchas circunstancias que lo favorezcan. Pero el Premio Planeta es una y muy consolidada.
0: Sierra destacava precisament eixa capacitat del premi per descobrir noves veus i donar visibilitat a escriptors que en alguns casos tenien una altra professió abans d'arribar a la literatura. Entre altres convidats, una altra guanyadora del Planeta, Luz Gabás, que es va alçar amb el premi en 2022 i que actualment forma part del jurat.
4: Hay un antes y un después, en primer lugar, porque me dio más visibilidad, llegué a más lectores de los que tenía pues cuando comencé a escribir, y porque fue una alegría compartida por muchísimas personas. Entonces son las dos imágenes que tengo de aquel momento, la alegría compartida y el llegar a más lectores con una historia como fue Lejos de Luisiana.
0: Perquè al final, més enllà de les tècniques narratives, dels gèneres o de les modes, hi ha una cosa que continua sent imprescindible: una bona història. València es convertia, com dèiem així, ahir en una de les parades d'esta celebració especial. És la primera vegada que el grup Planeta organitza una sèrie d'actes d'estes característiques per commemorar l'aniversari del premi. Una celebració que tindrà el seu gran final el pròxim 15 d'octubre a Barcelona amb la tradicional cerimònia del lliurament del Premi Planeta de novel·la 2026. 75 anys després d'aquell primer premi continuen canviant els autors, les històries i els lectors, però hi ha una cosa que no canvia: el poder d'una bona novel·la per a fer-nos obrir un llibre i no voler tancar-lo.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Avui en portada, Donald Trump, perquè el govern dels Estats Units ha criticat la factoria de Fort Almussafes pel seu acord per al futur amb l'empresa xinesa Geely. Ens aconsellen trencar aquest pacte, que és vital per a Almussafes, perquè diuen que suposa donar accés a casa nostra a un dels seus adversaris. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ara de seguida sentim totes les reaccions. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: La Generalitat ix en defensa de Fort Almussafes després de les crítiques en les últimes hores de l'administració Trump per l'acord entre la planta de la Ribera i la xinesa Geely, acord signat aquest estiu. El president Juan Fran Pérez Llorca diu sentir-se orgullosíssim d'ixe pacte i la plantilla de l'automobilística demana a la direcció fer cas omís a Trump. Onda Cero a Alzira, Virginia Delgado.
3: Així ho ha manifestat José Luis Parra, secretari general d'UGT en Ford, qui a més ha valorat de manera positiva la proposta final presentada este matí per la firma de l'Oval per a este acord i vinculada al conveni col·lectiu.
4: Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta. Y lo que le pedimos a la dirección es que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo 2030. Tenemos que reconocer que lo que es en el apartado económico, pues que es una buena propuesta que recoge gran parte de nuestras reivindicaciones sobre el IPC y el poder adquisitivo.
3: Tant UGT com STM han indicat que estudiaran la proposta amb els seus afiliats abans de prendre una decisió amb la direcció de Ford.
1: Ha estat avui així. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha visitat l'empresa Carmencita i les instal·lacions també de PLD Space a Elx. Amparo Sánchez.
5: Segons Sánchez, gràcies al treball investigador de l'empresa il·licitana, la província d'Alacant és una finestra des de la qual Espanya i Europa trauen el cap al món i a l'espai.
6: En un sector que, sin duda alguna, va a definir no solamente el desarrollo económico, sino también la autonomía, en el mejor sentido de la palabra, la autonomía y, por tanto, la soberanía de nuestro país. Y hay tecnología que es mucho mejor que podamos desarrollar y también producir desde nuestro país y desde este proyecto común que es Europa. Es seguridad, es actividad económica y es, como he dicho antes, autonomía. Economía estratégica.
5: Una visita que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, espera que servisca perquè Sánchez s'adone de lo maltractada que està la comunitat i en especial la província d'Alacant.
7: Cuando se marche hoy de la provincia, no nos habrá concretado ninguna de las inversiones que son necesarias para la provincia de Alicante. Yo me alegro que visite esta tierra, porque se dará cuenta que todo aquello que reclamamos no es una invención, no es un juego político a lo que él está acostumbrado. Son realidades que necesitan todos los alicantinos. Deseo y espero que por lo menos esta visita les sirva para darse cuenta que no se puede seguir discriminando a esta tierra como él está haciendo.
1: I també de l'espai, sensors instal·lats a satèl·lits de la NASA i de l'Agència Espacial Europea que ajuden a detectar plagues i predir collites. És un projecte de la Universitat de València i de l'Associació Valenciana d'Agricultors. Núria Moreno.
8: Per exemple, s'ha dissenyat un algoritme que pot captar de manera primerenca la presència de plagues com ara el cotonet en cítrics o monitorar també com serà la campanya de cereals com el blat. Ho explica Ana García, directora de la finca experimental Sinyent d'Abasacha.
9: En el caso del trigo, lo que hicimos fue alinear las parcelas experimentales con los píxeles del satélite Planet, el cual utilizamos para monitorizar cómo va avanzando la temporada y cómo la fertilización ha afectado al cereal. Esto es realmente interesante a la hora de predecir cuál va a ser la cosecha, que es la aplicación final que estamos desarrollando.
8: No sols satèl·lits, també s'utilitzen drons, robots i equips terrestres per a recopilar informació de gran precisió que complementa l'observació tradicional a peu de camp.
1: El Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I de Castelló demana que es regule l'ús de la intel·ligència artificial a les aules de la universitat, tant per a l'estudiantat com per al professorat. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
10: Aseguren que hi ha un buit legal que afecta a graus on la creativitat compta. Pensem que no sols l'estudiantat, també el professorat utilitza excessivament la intel·ligència artificial. Àlex López, president del Consell de l'Estudiantat.
11: Que la IA ajuda demasiado al propio estudiante y al propio docente, por lo que nos gustaría que se regulase de cierta forma que en qué ocasiones es justo que se utilice la IA y en qué ocasiones no es tan justo que se utilice la IA por todos los bandos.
10: Defen l'ús positiu de l'IA, però diu cal regular-ho.
1: L'Associació de Víctimes Mortals de la Dana ha enviat avui una carta al rector precisament de la Universitat Jaume I de Castelló expressant el seu malestar per mantindre l'exconsellera Salomé Prades, que recordem es troba imputada a la investigació judicial de la Barrancada, per mantindre Prades com a professora substituta un curs més d'esta universitat pública. El telèfon de l'Esperança ha detectat un augment de les peticions d'ajuda relacionades amb la conducta suïcida, un 10% més en el primer semestre d'enguany respecte a 2025. Avui és el